0: Se'n diu tots bé? Sí. Val, pels que no heu estat mai, això és un cicle que fem tot l'any, que es diu Encontres amb l'Espai-Temps, en el qual passen moltes coses i es barregen moltes disciplines artístiques, i sempre hi ha elements d'improvisació que fan que siguin situacions irrepetibles. I avui tenim el David Picó, el Venceslau Goico i altres noms, i la Tània Fautina, i faran, com ja sabeu tots, aquest treball sobre Erik Satie que a mi m'encanta i jo crec que us encantarà tot. I us deixo amb l'espectacle, que és 9:30 i crec que us encantarà.
1: Per qui no ho sap, l'espectacle té un nom, es diu Satisfaccions.

Em dic Eric Satie, com tothom. Tothom els dirà que no sóc un músic. És veritat. Des de l'inici de la meva carrera em vaig classificar, d'entrada, entre els fonometrògrafs. M'ho passo millor mesurant un so que escoltant-lo. La primera vegada que vaig utilitzar un fonoscopi, vaig examinar un si bemoll de grossària mitjana.

0: tan repugnant. Vaig avisar el meu criat perquè ho veiés. Viure envoltat de glorioses obres d'art és una de les majors alegries que hom pot sentir. Entre els joiosos monuments del pensament humà que la meva modesta fortuna m'ha permès adquirir per acompanyar la meva vida, us parlaré d'un magnífic fals Rembrandt. Ampla i profunda execució, perfecta per massegar amb la punta dels ulls com un fruit carnós massa verd.
1: Però què supera aquesta i altres obres magistrals? Un manuscrit fals de Beethoven. Sublim sinfonia apòcrifa del mestre que vaig comprar pietosament 10 anys enrere. De les obres del mestre, aquesta desena sinfonia, ignorada encara, és una de les més sumptuoses.
0: Calia que existís aquesta sinfonia. El número 9 no podia ser Beethovenià de cap de les maneres. Estimava el sistema decimal Beethoven. Va declarar: tinc 10 dits.
2: El mar està ple d'aigua. És per tornar-se boig.
0: L'artista ha de regular la seva vida. Aquí teniu l'horari detallat de les meves activitats diàries. Jornada del músic. Em llevo
1: a les 7 i 18.
0: Inspirat
1: de 10 i 23 a 11 i 47.
0: Esmorzo
1: a les 12 i 11.
0: M'aixeco de la taula
1: a les 12 i 14.
0: Saludable passeig a cavall al fons de tot del parc
1: de 13 i 19 a 14 i 53.
0: Una altra inspiració
1: de les 14 i 12 a les 16 i 7. De 16 i 21 a 18 i 47.
0: Ocupacions diverses: esgrima, reflexions, immobilitat, visites, contemplació, natació. Me'n vaig a dormir normalment
1: a les 23 i 37.
0: Un cop per setmana, despertar-me espantat
1: a les 3 i 19.
0: Els dimarts només menjo aliments blancs, respiro amb molta cura i poc. No acostumo a ballar. Quan camino, vaig pels costats i miro enrere fixament. D'aspecte molt seriós i ric, és sense voler. Ja em disculpo, amb educació. El metge sempre m'ha dit que fumi i afegeix: fumi, amic, si no ho fa, un altre fumarà per vostè.

0: intel·ligència dels animals no es pot pas negar.
1: Però què fa l'home per millorar l'estat elemental d'aquests resignats conciutadans?
0: Els ofereix una formació mediocre, espaiada, incompleta, que ni un nen acceptaria i tindria raó.
1: Aquesta formació consisteix a desenvolupar l'instint de crueltat que existeix en els individus, però mai inclou ni l'art, ni la literatura, ni les ciències naturals, ni les morals, ni altres assignatures.
0: Els coloms missatgers no estan preparats per la seva missió mitjançant l'ús de la geografia.
1: Els peixos se'ls deixa sense estudis d'oceanografia.
0: Els bous, els xais, les vaques, ho desconeixen tot referent a la disposició racional d'un escorxador modern.
1: Ni tan sols saben quin és el seu paper nutritiu en aquesta societat construïda pels homes.

estima Wagner, no estima França. No saben vostès que Wagner era francès? De Leipzig? Que sí, de Leipzig. És possible que ho hagi oblidat tan aviat? Vostè, un

Que si sóc francès? I tant! Per què un home de la meva edat no hauria de ser francès? Em sorprèn vostè. Després d'una adolescència força curta, vaig esdevenir un jove ordinari i passable, res més. Va ser en aquest moment de la meva vida quan vaig començar a pensar i a escriure musicalment, sí. Lamentable idea, però molt lamentable. I és clar, no vaig trigar a fer ús d'una originalitat original, poc adient, fora de lloc, antifrancesa, contra natura. La vida se'm va tornar tan insuportable que vaig prendre la decisió de retirar-me a les meves terres i romandre allà en una torre de marfil o de qualsevol metall metàl·lic. D'aquesta manera em vaig aficionar a la misantropia, vaig conreuar la hipocondria i vaig ser el més melancòlic dels humans. Feia llàstima veure'm fins i tot amb ulleres d'or massís. I tot per culpa de la música!

0: mirat, me la porta fluixa. Que feixuc resulta anar contracorrent de suposades tradicions, l'encant de les quals rau únicament a ser una antigalla.
1: Per damunt de tot, una pianola és un instrument diferent del seu company al piano, amb el qual només els uneix una relació fraternal. Igor Stravinsky, abans que cap altre, ha compost una peça amb l'ajut de recursos propis d'aquest instrument. Que els pianistes virtuosos sàpiguen que mai podran assolir el que fa una simple pianola. També és veritat que cap mitjà mecànic reemplaçarà un pianista.
0: No entenc per què els diners no fan olor, ells que poden fer-ho tot. No entenc,
1: no entenc per què els diners no fan olor, ells que poden fer-ho tot.
0: Poden fer-ho tot.
1: No entenc, no entenc per què els diners no fan olor, ells que poden fer-ho tot.
0: Ells que poden fer-ho tot.

0: En l'art, l'esclavitud no té cabuda. M'esforço sempre a desencaminar els seguidors, en el fons i la forma, de tota novetat. És l'única manera per un artista d'evitar convertir-se en líder d'una escola qualsevol. És a dir, en vigilant.
1: Potser he estat una mica impulsiu. Va, és igual, no me'n penedeixo. Mentre no tingui problemes amb la policia... A la policia no els agraden les desaparicions, no en saben res de la màgia.
0: Siguem artistes, sense voler. La idea pot viure sense l'art. Malfiem-nos de l'art. Sovint no és més que virtuosisme.

0: Els he de dir, i és un plaer, que els músics joves comparteixen millor les nostres opinions. Ells venen, no els espanta el que volem, i això és un progrés, no troben?
1: Personalment, sempre he sentit per l'art culinària una molt gran admiració, que amb el temps no ha disminuït gens ni mica.
0: Els plaers de la taula, lluny de desagradar-me, ans al contrari, m'inspiren un gran respecte per la taula, fins i tot més que respecte.
1: Rodona o quadrada, la taula em sembla sempre de culte. I m'impressiona com un altar major o un gran hotel.
0: Com que sempre tinc gana, menjo per mi, evitant ser un egoista o un bèstia.
1: En altres paraules, sé mantenir el lloc de la taula molt millor que mantenir-me a cavall, tot i que sóc un bon genet.
0: En els àpats, el meu paper no és pas irrellevant. Sóc comensal, de la mateixa manera que en el teatre hi ha espectadors.
1: L'espectador
0: té un paper ben definit. Escolta i veu. El comensal, per la seva banda, menja i beu.
1: És exactament el mateix, tot i la diferència absoluta que hi ha entre els dos papers. En l'art, prefereixo la senzillesa. A la cuina, també. Estimo més unes costelletes a la planxa que una carn disfressada amb tota mena de potingues elaborades per un subtil mestre de la salsa. Si se'm permet la imatge. Poques persones dominen l'art de llegir en veu alta. Al principi caldria que el lector en veu alta es dirigís a un sol oient. Si pateix una mica de sordesa, millor. Dur d'orella, com a mínim. D'aquesta manera perdrà la por davant de l'oient. En aquest cas, és convenient que el bon lector no intimidi el seu únic oient. Sempre he dit, i ho repetiré moltes vegades després de la meva mort, que no hi ha veritat en l'art. Veritat única, vull dir. La veritat de Chopin, prodigiós creador, no és la de Mozart, l'escriptura del qual és eternament fulgent. I la veritat de Gluck no és la de Pergolesi, com tampoc la veritat de Liszt és la de Haydn, afortunadament hauríem de dir. Afirmar que hi ha una veritat en l'art em sembla tan poca solta com afirmar que hi ha una locomotora veritat, una casa veritat, un avió veritat, un captaire veritat, etc. A ningú li passa pel cap exposar una teoria com aquesta, no en públic.

0: da da da da da da da da da da. Estimo i admiro Stravinsky. Veig en ell també un lliure pensador. Més que qualsevol altre, ha alliberat el pensament musical actual que ja tocava. M'agrada recordar-ho, jo que he patit tant l'opressió wagneriana dels wagnerians, vull dir. En aquell moment, Wagner era idolatrat miserablement per la
1: mediocritat i la ignorància
0: reunides, a les quals seguia una munió de rucs. Era tan difícil ser wagnerià, fins i tot de broma. N'hi havia prou en dir en veu alta: "Oh, oh, que bonic!" I jo m'assolia a l'instant la categoria de savi o d'imbècil.
2: Un mentider ha de ser xinès o semblar-ho.

0: La llibertat de pensament no serà mai objecte d'aquest món, malauradament.
1: Al capdavall.
0: Al capdavall és ben comprensible que es tingui una forta preferència per les idees pròpies. Les de cadascú, i que la dels altres semblin poca cosa, sense interès i candidates a ser extingides.
1: És una manera.
0: És una manera de veure el món tan humana que no em veig en cor de criticar-la gens ni mica.
1: S'explica
0: i constitueix en si mateix un pensament, encara que brutal i descortès, que té dret a l'estimació general.
1: És d'aquesta manera
0: que actuen les persones parcials i sense miraments.
1: Dit això,
0: com podríem acceptar sense reacció de cap tipus que intel·lectuals seriosos utilitzin aquest artifici tan còmode i poc elegant?
1: M'ho pregunto
0: en veu baixa, de clarinet baix.
1: I malgrat tot,
0: és el que veiem cada dia, o si més no, cada dos dies.
1: Per aquest motiu
0: em dic, l'home que som, és potser insaciable, el pobre,
1: vanitós,
0: ferotge.

0: 3 tritmos da Fritrix. Hi ha 3 cítrics de Trípix. Hi ha 3 tripis cítrics. Hi ha 3 acrítics de Fritrix. Hi ha 3 explícits crítics que frit. Hi ha 3...
1: Hi ha 3 tipus de crítics?
0: Hi ha 3 tipus de crítics.
2: Un.
0: Els que són importants.
1: 2.
0: Els que ho són menys.
1: 3.
0: Els que no són gens importants. Els dos últims tipus no existeixen.

0: crítics, els crítics són importants.
1: Penso que tinc raó.
2: Tota la raó?
1: Absolutament,
2: tota la raó.
1: Més que la raó, no deixo mai que m'ho diguin. Ja m'ho dic jo mateix. A més, sempre tinc la raó.

0: Com es fa un músic?
1: Molt senzill. S'agafa un professor de música, sempre que sigui possible. Se l'escull amb cura, atentament, estrictament. Es fixa un preu. Pel que fa a aquest tema, voldria dir que és millor no perdre el cap. Una hora passa de pressa. Es fixa un preu avantatjós per un mateix, per moderat. No sé si m'explico. Comprar un metrònom és imprescindible. Que no estigui gaire madur, sobretot. Rodanxó, amb una mica de grassa. Que camini bé. És que hi ha metrònoms que van al revés, com els bojos. Fins i tot hi ha metrònoms que no caminen gens. Gens ni mica.
0: No són...
2: bons metrònoms.
0: L'alumne. L'alumne haurà de tenir molta, molta paciència. Una paciència molt gran. Paciència de cavall enorme. Això li serà útil. Cal que s'acostumi a suportar el professor. Pensin que un professor fa preguntes que se sap ell i que vostès no saben. Abusa! I té dret a no dir res. De fet, millora quan no diu res.
2: Si us plau, no es vengin amb l'instrument. Els instruments sovint són víctimes de maltractaments. Se'ls pega! He conegut nens que es divertien trepitjant un piano. Altres abandonen el violí fora de l'estoig i el pobre instrument tremola i es constipa. No està bé, no està bé.
0: Els dies i les hores, els dies i les hores de classe es concreten amb l'assentiment de l'alumne i el professor. Hi haurà inconvenients de tota mena si l'alumne té classe a una hora i un dia i el professor a una hora i un dia diferent. Això es practica a les facultats. Hi ha estudiants que no veuen mai els seus professors. Curiosa aplicació del sistema facultatiu.
2: L'experiència és una forma de paràlisi.

0: que no són bessons.
1: Bach, el qual sempre anomenem el vell Bach, va morir jove. Tenia 65 anys, que no és ser molt vell. Wirt i Remo van morir a la plenitud de la vida. Tenien 81 anys, cadascú, vull dir.

orquestra per piano. Fet que ens recorda que tot passa, que tot canvia i que tot cansa.

Hi ha arbres en els quals mai hi veuran un ocell. Els cedres, per exemple, són uns arbres tan foscos que els ocells s'avorreixen a les seves branques i per això els eviten.

Bobby, she said, Terro, Bob, Terro, Bobby, she said, Loma, Caterro, Terro, Loma, Caterro, Loma, Caterro, Caterro, compra els meus vins, Loma, Caterro. Generalment no està ben vist ni amb ulleres. Qui vulgui conservar la tranquil·litat personal procurarà no tenir raó mai. Cap raó, menys encara. En aquest cas, l'esperaran dies feliços i s'extingirà envoltat d'honors i prosperitat i potser tindrà molts fills legítims, naturals o sobrenaturals.

0: magique. És possiblement, tachan, tachan, el més modest dels animals, però el més orgullós. Ell és qui va inventar, tachan, tachan, l'art sublim d'espatllar la poesia.
1: Vaig conèixer fa temps un pobre home que per escrúpols mai va voler dormir a casa seva, perquè deia que el seu nom era un nom de dormir fora.

0: interrompre el servei militar.
1: Excusar-se per un enterrament?
0: No pagar a la modista.
1: Votar contra el govern.
0: Es pot, segons la fantasia de cadascú, escollir exclusivament la solució
1: divertida.
0: Solució divertida. Solució divertida.

0: Roma.
1: Un pobre ésser deixat en aquest món per molestar els altres homes.
0: Perquè un home és vell.
1: Perquè de tots els animals, l'home és l'únic que s'ho diu.
2: No llegeixo mai un diari de la meva opinió. La desvirtuaria.

0: Encara que les nostres informacions siguin falses, no les garantim. L'artista no té dret a disposar inútilment del temps del seu auditori.
1: Això no obstant, l'artista mereix respecte, però l'auditori encara més. El públic adora l'avorriment. Per ell, l'avorriment és misteriós i profund.
2: Miri, com veig que tothom té una opinió formada, li prego que em deixi exposar la meva. I si parlem una mica de xarcuteria?
0: La joventut és bonica, sempre que no sigui vella. Es pot tenir un esperit vell en rojove. Sàpiguen vostès que els nens són més joves que la majoria de vells.
1: Signes del temps. Els artistes han esdevingut professionals del gremi i els aficionats artistes.

0: Com més conec els homes, més admiro els gossos.
1: Senyores, senyoretes, senyors, Michelet ha dit modestament que els animals són els nostres germans inferiors. El que voldria dir que l'home és el germà superior dels animals. No coneixem l'opinió dels animals al respecte. El que sabem és que els animals són bons ciutadans de la natura. Alguns se'ls anomena domèstics. Ignoro el per què.
2: S'ha parlat molt de la intel·ligència dels animals, que a més són educats. És inhabitual que un animal sigui groller amb l'home. És l'home qui demostra manca d'educació vers l'animal. Exemple, un gat dorm en un sofà, ve l'home i el foragita. Mai he vist el contrari, que vingui el gat i faci fora l'home del sofà.
1: Passem a la música. És indubtable que els animals són amants de la música i la practiquen. És evident, tot i que el seu sistema musical no és el nostre, és una altra escola.
2: Cal escoltar-los renillar, escatinar, miolar, bramar, xiular, grallar, balar, mugir, cloquejar, lladrar, udular, roncar, per fer-se una idea del seu art sonor.

es transmeten de pares a fills, per simple imitació. Molt ben dotat, l'alumne no triga a igualar-se al mestre.

És tot el que els volia dir. Els agraeixo la seva atenció i ho faig de cor. Senyores, senyoretes, senyors, els saluda amb els millors desitjos el seu humil servidor.